limbayi inu alani fanya kwamba fui limbata inu wakina fanya kwamba fui limbata inu wafifanya kwamba fui limbata.